0: por hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dimarts 29 de setembre, Dia Mundial del Cor i de la conscienciació del desaprofitament d'aliments. I, bueno, va, i també Sant Miquel, patró de diversos pobles de la Safor, com Berreual, per exemple. Això sí, l'estiuet de Sant Miquel no el tenim. I no sols no el tenim, l'estiuet, sinó que es pronostiquen pluges, ja ho saben, per aquesta setmana de fira i festes de Gandia. Hem parlat també els responsables tècnics de l'Ajuntament i s'estan encara revisant alternatives per a alguns actes, com el del Tio de la Porra, per exemple, tot i que molta de la programació al carrer, ja ho vam sentir ahir al tècnic de cultura Juanjo Payà, que diu que, pues això, que s'hauria de suspendre en cas de que ploguera molt. Així que esperem que siguin quatre gotetes i que es puga sortejar la pluja. Però bé, la ciutat es prepara per a tot el que puga vindre. Un dels reptes d'estos dies és, com no, la seguretat. Quin és el dispositiu que s'ha preparat? Doncs li ho preguntem directament a la regidora de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Lídia Morant. Regidora, bona vesprada.
2: Hola, molt bona vesprada.
1: Com s'ha preparat este dispositiu? Què és el que s'ha previst?
2: Bueno, pues com bé sent habitual, durant la fira i festes reforcem d'una manera molt notòria el dispositiu de seguretat de la nostra ciutat. Ja ho vam fer el cap de setmana passat, que vam tindre algunes activitats com el Daxa Fest o el Falcata On Tour, uh-huh, i també el Bacarra On Tour. Per tant, ahir ja vam tindre un dispositiu addicional i pues, bueno, ara de cara a estos dies en tindrem el centre històric amb moltíssima activitat i pues, també el recinte firal, el parc de la festa, la zona de la Renfe, on es fa la mascletada, tindrem pues, dispositius especials per a garantir la seguretat i la convivència durant estos dies per suposat també tindrem esdeveniments multitudinaris i moltíssima gent al carrer i on pues, estarem en algunes zones a peu, passejant, per exemple, en la zona del centre històric o en el recinte firal i després pues, també, lògicament, patrullant d'una manera més intensiva per la ciutat i pels voltants de tota aquesta activitat.
1: Mm-hmm. En això de seguretat, regidora, refereix a que hi haurà més presència policial als carrers?
2: Sí, a banda de lo que és el dispositiu ordinari, diríem, o bueno, les patrulles, no?, que estan per a gestionar les incidències, per atendre les cridades telefòniques o el dispositiu de trànsit habitual, pues, tenim un dispositiu que reforçarà aquesta qüestió i que estarà específicament en els llocs on tenim activitat i que es dedicarà de manera exclusiva a aquesta qüestió. Mm-hmm. Per exemple, pues, els dies dels concerts, en l'horari on tenim la fira també tenim pues, una patrulla que està allí destinada específicament, que estarà pues, caminant a peu, pegant voltetes per a qualsevol cosa que pugui sortir, que la puguem atendre d'una manera molt més ràpida, com dient, la zona dels concerts, en el centre històric també, en la zona del carrer, on tindrem els mercadets, on tindrem també, pues, com comentàveu antes, no?, molta activitat per animar, d'animació per als xiquets i per als grans també, pues, allà estarem també d'una manera molt més present per a qualsevol cosa que pugui sorgir.
1: Molt bé. I en temes de mobilitat, regidora, quins carrers estaran tallats a banda del centre històric, pròpiament dit?
2: Realment la zona de la Renfe, el dia que tinguem la mascletada, que en principi és el dilluns,
1: vale.
2: I a banda d'això realment és el centre històric el que queda tancat de manera perimetral. A partir del dijous a les 5 de la vesprada es farà un tall en tanques simplement pues, per a facilitar l'accés i el muntatge del mercadet, com ja sabeu, i a partir del migdia, sobre les 2 més o menys, a partir del divendres 2 d'octubre, una vegada que ha acabat l'acte del Tio de la Porra, també ja es farà el tancament més definitiu en New Jersey, tant des de la zona del carrer Carmelites, podríem dir, per la zona del Serrano, tota aquesta zona del centre històric, del passeig, on habitualment i fora d'aquestes dates sí que se pot circular, pues en aquests moments el trànsit estarà limitat perquè tindrem moltíssima gent al carrer i per a garantir també aquesta seguretat respecte de la seguretat vial de totes les persones que ens visiten durant la fira i que gaudixen de Gandia.
1: Totalment. I ja, regidora, per acabar, que ja sabem que té un acte ara en breus, s'han habilitat aparcaments?
2: Sí, bueno, tenim els dos Dime. Sí, tenim els dos pàrquings que tenim del centre històric, diríem, el pàrquing del Serpis i el pàrquing del Prado, que bueno, estan habilitats de manera habitual. Sí. L'accés queda garantit als dos pàrquings perquè bueno, n'hi ha entrades alternatives que no necessàriament s'han de gastar per a circular diríem, per la zona del centre històric, tenen accessos des de la zona més perimetral i després pues, en la zona també de la perifèria de la ciutat hi ha diferents nuclis i campes per a poder aparcar i pues, bueno, se té que caminar 5-10 minutes al millor per arribar al centre històric si algú no vol entrar en aquests pàrquings perquè preferís buscar una alternativa gratuïta.
1: Molt bé. Lídia Morant, regidora de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Adéu, adéu. Pues ahí teníem este resumet de tot el que s'està preparant en matèria de seguretat i mobilitat a Gandia. Clar, és un repte perquè la gent, ja ho han sentit a la regidora, la gent es multiplica, els veïns i visitants de Gandia durant aquestes dates, normal, perquè n'hi ha moltíssimes activitats i per a tots els públics i no hi ha ningú que s'ho vulgui perdre. Que, per cert, ja que estic, crearé un poquet cap a casa, que Telesafor estarà allí, en els centres, en els actes centrals, els principals de la Fira i Festes, i estarà pel carrer, així que, bueno, estarem per allí visquent totes les festes i contant-vos com sempre.

0: I torna a sonar esta cançó, ja saben que si sona esta cançó és perquè connectem directament amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia en la platja nord. Avui ens atén Vicente Castelló Belmonte. Belmonte, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està la bandera avui per allí?
1: Avui està un poc complicat. Avui tenim una bandera groga, una força de gent d'un 40%, es nota que està nuvolós i ha baixat un poc l'afluència, temperatura de l'aigua 25 graus i un vent que està bufant-nos entre el llevant i el xaloc, el que fa és pujar-nos cada volta més la mar. Esperem que es fa molt millore.
0: Pues sí, esperem que millore. Bandera groga has dit, no?
1: Sí, bandera groga. Vale,
0: perfecte. Pues ja saben que si es banyen a la voreta i amb moltíssima precaució. Belmonte, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies. Adéu.

0: Anem amb altres temes, perquè ja està en marxa, en Gandia, el Gran Premi d'Espanya de billar a tres bandes. Una de les cites destacades del calendari nacional d'esta disciplina i que reuneix a més d'un centenar de jugadors. Es va iniciar ahir i es jugaran diverses partides fins al 4 d'octubre. El nostre company Daniel Ardit està en la seu del club Billar Gandia Chef Amadeo, on es disputa este torneig, precisament. Dani, bona vesprada, conta'ns.
1: Hola, Celia, efectivamente. Estic en la seu del Gandia Billar Club, que està ací en el carrer Miramar, i ha sido un gust vindre per l'ambient que hi ha gràcies a aquesta 21a edició del Gran Premi d'Espanya de billar a tres bandes, Ciutat de Gandia, Chef Amadeo. Ara estan jugant-se algunes partides, avui, has començat lo fort, podríem dir, però el cap de setmana ja arribaran les rondes finals. Dissabte es disputaran els quarts de final i ja diumenge les semifinals i la final. Tinc diverses persones en les quals parlar mentre es disputa la partida. Comence amb el president del Gandia Billar Club, José Ramón Fuster. Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Quin gust, vore, la seu vostra una vegada més, perquè ja són 21 edicions i venen de diferents parts.
2: De tota Espanya i de les illes també. O sigui que tenim una representació de totes les comunitats d'Espanya i la veritat que estem molt contents de veure la gent que cada any ve ací en una època molt bona de clima i tot, i s'ho passen molt bé. A més, coincideix en la fira i com venen acompanyats de les dones, de les nòvies i tal, pues se'n van a veure la fira i, en fi,
1: a fer turisme.
2: Tenen que fer turisme i al mateix temps pues, disfrutar del billar, que és el seu esport.
1: Clar, és l'esperit de tot això. A tu ara estàs a punt de començar la partida?
2: A punt, estic calfant ara.
1: Ja apunta algun guanyador d'aquest torneig o poden passar moltes coses d'ací al cap de setmana?
2: N'hi ha 4 o 5 favorits i no es pot dir abans de jugar qui guanyarà, però sempre solen ser els mateixos. 7 o 8 últims sempre solen ser els mateixos. Encara que pot haver alguna sorpresa, perquè tenim ací a Bruno, que és un xaval jove de Múrcia, però que està en el CAR i segurament pot arribar fins ahir. Bueno, està preparat per arribar fins ahir.
1: Ja que l'has nomenat, vaig a parlar i te deixo perquè te prepares per a la partida. President, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bueno, Bruno, tu vienes del Club Billar Murcia, que m'han dit que eres un portento en el billar. Cuéntame, ¿en qué posición estás ahora mismo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo juegas al billar?
3: Bueno, yo empecé a jugar al billar con 10 años. Ahora mismo estoy el 74 del ranking, porque o 73, no sé. Ajá. Porque la temporada pasada no jugué todas las pruebas de ranking nacional por tema de estudios y tal. Y a ver si este año vuelvo a retomar los torneos nacionales y poder jugar con los mejores.
1: ¿Te gusta el compartir esta pasión, ¿no?, con otros compañeros?
3: Sí, sí, me lo paso muy bien. Además, ganar experiencia, jugar con gente que es mucho mejor que tú, ¿vale? Así vamos aprendiendo y mejorando muchas cosas.
1: Aprendizaje continuo. No estás solo, evidentemente. Eso es un club Billar Murcia y de un chaval joven como tú a todo un experto veterano. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama?
4: Jesús Jiménez.
1: Jesús, que me han dicho que usted es un veterano que nadie le quita de la sangre la pasión por el billar.
4: Ya llevo unos cuantos años. No sé, llevaré desde que tenía 15 años. Tengo 75. Pues no sé, unos pocos.
1: Unos cuantos. Ya suele venir a este torneo, suele venir el Club Billar Murcia. ¿Qué le parece? ¿Son buenos anfitriones?
4: Buen club, club de Gandía. Y muy bien. Yo llevo el número 76 de ranking ahora mismo, pero lo mismo que Bruno, porque he fallado alguna prueba, pero llevo 20 años aproximadamente estando entre los 16 mejores del ranking de España. Y bueno, pues a retomar de nuevo otra vez, a ver si conseguimos meternos ahí.
1: A ver, me han dicho que hay 4 o 5 clubes favoritos, ¿no será vuestro uno de ellos?
4: Sí.
1: Clarísimo, clarísimo lo tienen. Bueno, gracias y mucha suerte en el torneo. Y yo supose que una de las personas que también está encantadísima de tindre a estos campeones reconeguts a nivel nacional es el secretario del Gandia Villar Club, Javier Muñoz, que así tiene uno de los mejores de la casa, ¿no? De la casa, referís, de toda España.
5: Sí, sí, evidentemente es un ranking nacional, es la primera prueba. Gandia ya fa muchos años que fa la primera prueba de ranking nacional. Y bueno, ahora mateix está entrevistando a Bruno, pero Bruno ve de jugar ahora en agosto en Grecia, es campeonato.
1: Wow, sí. Que ayer se tenía.
5: Y en medalletes y todo, o sea, es impresionante de 7 años. O sea que, y después tens a Jesús, que l'acabes d'entrevistar també, sí, sí, que ha estat ahí tota la vida, com bé ha dit ell, ahí dalt, que pues lo que pasa que no se pot jugar tot el rànquing i tal. O sea que sí, i de fet estem esperant, ahir o després ahir es va acabar la Copa del Món, on tenim també 3 o 4 jugadors que van a participar,
1: sí. Sí, això anava a dir que aneu fent camí.
5: Sí, la veritat és que és una prova de molt de nivell i res, encantats de que puga fer-se així en Gandia i que Gandia siga pues, la capital per uns dies, que és un marató, això és un marató de 7 dies, pues, la

0: que es un maratón, eso es un maratón de 7 días, pues la capital de España en el món del billar de tres bandes.
1: No te marches un segonet, vaig a parlar en dos persones que tenen un mateix perfil, que són jugadors i són també àrbitres nacionals, però no te marches perquè vull que acabar en tu, que m'aclarisques això de la teua candidatura. No, a veure si és a l'alcaldia de Gandia o a què és, ara m'ho expliques. Bueno, així tenim Celia, com deia, sí. Des de Dénia i des d'ací de Gandia. Xavier Ferrer, des de Dénia, és jugador i àrbitre nacional. Xavier, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: I també amb nosaltres Paco Estru, que és també jugador del club de Gandia, del Villar, i àrbitre també nacional. Paco,
3: bona vesprada. Pues mira, així...
1: Entrenador, jugador, és a dir, que sí, lo teu és més que passió.
3: Així, d'alguna manera... pues juguem i al mateix temps arbitrar, perquè tot és un mateix cosa. Si no n'hi hagueren entrenadors, pues no se podria jugar. I entonces ho fem entre nosaltres, ho fem tot. Pràcticament i de totes maneres l'àrbit d'alguna manera el que fa és aprendre de tots, perquè l'àrbit com arbitra tot tipus de jugadors, pues sempre hi ha un nivell superior que sempre estàs aprenent. En el billar és una cosa molt, molt dinàmica.
4: Que guai.
1: I, des de quan, en el teu cas, Paco, des de quan àrbitre nacional?
3: Bueno, ja fa molts anys, ja fa almenys 20 anys, però més porto jugant, que jugant porto des de 10 anys, o sigui, ja fa 50 anys, com Javier Muñoz, que van començar en lo que era el Saló de Deportes, en dalt de Tano,
1: sí.
3: I ha plogut molt. Saps? Entonces lo nostre és una il·lusió.
1: Queda.
3: I lo que queda, sí. Perquè ja te dic que contínuament estem aprenent. I per mi el billar és una satisfacció i és...
1: El dona la vida. Sí. Xavi, i tu des de Dénia, no?
2: Des de Dénia Benque.
1: Allí també hi ha molta afició al billar i pegueu fort.
2: Allí en el Carambola estem començant ara, sobretot estàvem treballant molt en el pool de fa molts anys, però bueno, han seguit la estela de Xavi a Sigandia i tenim una xocoteta jolo, comencen a vindre xicons i no res, la meva filla mateixa, pues, és la que em va fer canviar del pool al Carambola, que li agradava més. Ara este any acaba d'entrar en el CAR, està en Bruno, que acabeu d'entrevistar. Sí. I bé, és una...
1: I, bueno, satisfet de que siga aquesta implicació familiar, no?
2: Sí, satisfet d'això, satisfet sobretot de tots els xiquets, de lo que estan demostrant, de les ganes que li fiquen, estar entrenant a xiquets, lo que el dona és sobretot això, la satisfacció de veure que n'hi ha una progressió de ben jovenets i que tenim molt de...
1: N'hi ha cantera.
2: N'hi ha molta cantera.
1: Gràcies per atendre's, gràcies. Javier, acabem amb tu, de manera resumida, candidat a...
0: Candidat a la presidència, però encara no s'ha obert.
1: De la Federació Valenciana.
0: De la Federació Valenciana, jo soc, els últims 11 anys he sigut president, ara s'acaba, bueno, n'hi ha un calendari electoral, ja soc assembleista, igual que altres del món del billar, i ara, d'ací uns dies, obrirà el plaç per a presentar candidatures a la presidència. I jo, pues, m'he compromès moralment, perquè bueno, la gent també me diu pues, que tinc que seguir i tal, entonces, si no passa res estrany, pues seré candidat i espere que la gent pues, en recolze en les votacions.
1: Això ja arribarà. Per últim, jo crec que això són partides obertes. La gent pot vindre a carrer Miramar número 13, si teniu la seu. Eh?
0: Efectivament, això és entrada lliure. L'únic que si entres a la sala tens que estar... És un xoc de molta concentració. No menejar-se, no xerrar, no jugar o mirar el mòbil perquè distrau els jugadors. I totalment, estarem pues, tots els dies de matí, sumem a les 10 i és foc seguit, hasta les 9 i mitja, a les 10 de la nit, estem així.
1: Sense parar. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Celia, ja sí. M'acomiade, així és que portes bueno. Obertes per disfrutar d'aquestes partides de billar a tres bandes i així venen centenars de persones, més d'un centenar de jugadors per a disfrutar d'aquest torneig.
4: Molt bé, Dani, moltíssimes gràcies. La veritat és que sona més que interessant i, bueno, tot i que hem d'anar allí i estar callats i estar quietets, ja quan vingues em dius si vols que anem tu i jo a veure una partideta d'estes.

0: anem a canviar ara radicalment de tema, eh? Deixem el billar i anem amb altres coses. Anem a parlar ara de porcs senglars. Sí, de porcs senglars. I és que cada vegada se'n veuen més pel carrer. Este matí, sense anar més lluny, ha hagut una persecució entre policies i porcs senglars. Al final de la zona venia per passeig. Bé, ho conté així com una anècdota, però es pot veure en un vídeo que està a la nostra web, a radiobandia.net, però que bé, que al final és queda en una anècdota, però és com una demostració, no?, d'aquesta problemàtica de que cada vegada més aquests porcs senglars pues, es veuen pel carrer. Bueno, això, un oient ens ha passat este vídeo i, clar, nosaltres en la reunió de redacció pues, ens ha sorgit el dubte de què podem fer si en trobem un o inclús què podem fer també les autoritats. José Martínez Espasa, comissari en cap de la policia local de Gandia. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, què tal?
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una coseta que quan veuen un porc senglar, com s'ha d'actuar? Quan veguem nosaltres?
1: Clar, la localització d'un animal d'aquestes característiques, un animal salvatge, diguem, pues, per part de la ciutadania, qualsevol veí o veïna que se'l trobe, evidentment, deu anar amb molt de compte i si aquest animal es troba en algun lloc que poguera ser perillós, doncs cridar al 112 o al 192 per a que per part nostra pues, ja acudir al lloc i saber un poc el que faríem a continuació, no? Aleshores, és fonamental que es produïsca per part dels veïns que ho veuen una cridada telefònica i, sobretot, les pautes fonamentals de comportament per a intentar evitar que aquesta situació, diguem, vagi empitjorant és no alimentar els animals, ¿vale? Saber que està prohibit donar de menjar als porcs senglars i d'esta manera podem evitar que s'aproximen a les zones dels nuclis urbans, no? de la nostra ciutat i també important no apropar-se, no intentar tocar-los, fotografiar-los o bloquejar, diguem, el camí que estan seguint estos animals que, tot i que solen evitar el contacte, si estan criant o es veuen acorralats, segurament atacaran, no? Això és fonamental, no? També si qualsevol veí va amb la seva mascota, està passejant el seu gos a primera hora del matí o per la nit o el que siga, pues tindre-lo en corretja evita que pugui produir-se algun atac o algun enfrontament entre els animals, no? Això serien un poc els consells més importants o més immediats, no?, a l'hora de trobar-nos en un animal d'aquestes característiques.
0: Clar, perquè com bé dius, no busquen el contacte, però si a mi sempre m'han dit que si van en cries o això, si van en cries menudetes, sí que poden atacar-te i és perillós, perquè poden fer mal, no?
1: Sí, sí, estos animals, també al final com qualsevol animal salvatge, no? Que està, diguem, en llocs oberts, pues, si es veu atacat, segurament respondrà, no? I els porcs senglars, a més, tenen les dents i els colmillos que fan que puguen fer ferides ja importants, no? Per tant, hi ha que anar molt de compte i fugir de l'enfrontament amb aquests animals.
0: I altra cosa, perquè clar, ens ha cridat l'atenció del vídeo que hem vist, que clar, el cotxe de la policia persegueix el porc, però fins a quin punt vosaltres podeu actuar? És a dir, no sé si podeu caçar-lo, no sé. Com podeu actuar vosaltres, les autoritats?
1: No, a veure, nosaltres no tenim més mitjans per a capturar l'animal, no? Que fem després de la nostra actuació és activar els recursos especialitzats de captura. L'Ajuntament de Gandia, a través del Servei de Medi Ambient, posa trampes per a poder-los capturar. També hi ha una sèrie de professionals, no? que es dediquen als tècnics mediambientals de la Generalitat i altres professionals són els que ja fan la captura pues, en dardos tranquil·litzants, en trampes, el que siga, però nosaltres el que fem principalment és, primera, lògicament, la seguretat dels propis agents de policia, però això, com s'ha pogut veure en les imatges d'este matí, estan en el vehicle, utilitzen el vehicle també per a protegir-se en el cas de que l'animal atacara, tot i que ells es mantenen a una distància, intenten com acordonar la zona o mantindre la zona lliure de persones que igual no s'han adonat que estan estos animals i van passejant tranquil·lament, no? I es posen en perill, no? Aleshores el que fem és com acordonar la zona, mantindre-la lliure de persones i d'animals, i si fa falta inclús tallem els carrers per a que cap vehicle puga colpejar a estos animals. Intentem facilitar-los que la seva via d'eixida siga cap a la muntanya, cap al barranc, cap al riu, cap a la zona, diguem, on ells ja estan en un entorn natural.
0: Però cridar, per exemple, als serveis que s'encarreguen d'això? És a dir, vosaltres acordoneu la zona i tal, i després crideu als serveis que s'encarreguen?
1: Efectivament.
0: O simplement deixeu que se'n vagi cap a la muntanya?
1: No, nosaltres, de totes maneres, nosaltres cridem. Si una cosa no exclou l'altra, perquè al final serveis mediambientals també necessiten saber a on es localitzen estos animals, no? I ells a continuació fan la seva feina. Nosaltres intentem reduir el perill, però independentment de que se'n tornen cap a la muntanya o no, els ho diem, perquè al final estos animals probablement a la nit següent tornen. Doncs és important comunicar la informació a medi ambient.
0: També, clar, arrel del que has dit, de que els agents intenten protegir-se des del cotxe, m'ha vingut al cap també que la quantitat d'accidents que n'hi ha també a les carreteres per el xoc precisament en estos porcs.
1: Sí, ahí és important els consells que solen donar-se, que solem donar quan una persona està circulant, és si el trobes ja en el carril de circulació o en la carretera un porc senglar, es demana als conductors que frenen a fons i en línia recta, no? Evitar pegar una volantada, un colp de volant brusc que pugui fer perdre el control del vehicle i provocar un accident més greu encara, no? Això és un consell habitual que sol donar, de frenar en recte. També evitar lo de les llums llargues i el claxon, perquè en realitat això, si l'animal està parat enmig de la carretera, no ajuda parar el vehicle abans, o sigui, si has pogut frenar a temps, pitar o fer les llargues tampoc ajudarà. Doncs n'hi ha que anar en compte en que això pot assustar més l'animal. I si ja s'ha produït un accident, els consells habituals en cas de sinistres, no? Aplicar un poc el tema de protegir, evitar que pugui haver un segon accident, cridar al 112 i ajudar en el cas de que alguna persona ho pugui necessitar, algun motorista que s'hagi accidentat o qualsevol altra situació similar, cridar al 112 per a evitar que empitjore.
0: Molt bé. Pues, José Martínez Espasa, comissari en cap de la Policia Local de Gandia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per atendre'ns, gràcies. Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Pues ja m'ha escoltat al comissari, és molt important, mantindre pues, aquesta alerta, no? No només quan anem caminant prop en zones propenses a trobar-nos porcs senglars, sinó també anant conduint. És molt important això, frenar en línia recta per no provocar altres accidents, que és l'últim que voldríem, no? I també pues, anant caminant pues, tindré molt espai, no atacar-los, no anar cara a ells, perquè poden posar-se agressius i pot ser pitjor. Així que ja ho saben, moltíssima, moltíssima precaució.
2: Llega la gran noche de feria. 2 de octubre, desde las 11 de la noche y hasta las 5 de la madrugada, Avenida República Argentina, aterriza la fiesta Breche, la más linda del mundo. Breche es mucho más que una fiesta, es música, alegría,

0: Por Hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: Pues la 1:12 del migdia, ara ja pis bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Tenim notícies, no?
2: Tenim una última hora pel que fa a aquestes agressions racistes que van tindre lloc a Tavernes de la Valldigna durant les festes patronals, i és que la delegada del govern, Pilar Bernabé, acaba de dir en una compareixença davant de mitjans en un acte a Benidorm que la Guàrdia Civil ja té a diverses persones identificades, que la investigació va a bon ritme, que continua el seu curs i que es deixa treballar als agents perquè estan identificant a totes les persones que apareixen en els vídeos, però recalquem que ja hi ha diverses persones identificades de les que apareixen en els vídeos agredint a aquesta persona.
1: Bueno, a diferència d'altres casos, no? en este cas pues, estava el vídeo que se li veu perfectament la cara a tots, per tant podíem tenir més avantatge, no? per a saber qui eren. Això, deixem treballar als professionals de moment. Més coses?
2: Més cases, i avui la cosa va de tribunals, perquè a l'Audiència Provincial de València hi ha avui dos judicis relacionats a Gandia. El primer, la Fiscalia, que demana 4 anys de presó i 7 d'inhabilitació per a un infermer d'un centre de salut de Gandia per un delicte de descobriment i revelació de secrets públics. I és que, segons diu la Fiscalia, en gener de 2022, este infermer va accedir a l'historial clínic d'un menor d'edat sense el consentiment ni d'ell ni de la família. I comença avui el judici, ja comença avui. I també a l'Audiència Provincial de València, i potser els oients recorden el cas, en agost de 2024, un home li va pegar una punya a un altre perquè estava orinant junt al seu cotxe en un aparcament de Gandia, i el va deixar inconscient amb greus danys neurològics. Doncs avui comença el judici, demanen per a l'agressor 9 anys de presó.
1: Collo, com està avui el dia de succés.
2: Sí,
1: de
2: també tenim un altre succés, que la Guàrdia Civil ha detingut a 2 homes per furtar en una farmàcia de Tavernes de la Valldigna. Va succeir el 4 de setembre, també ho van contar així, i finalment han pogut detindre aquestes 2 persones perquè han estat mirant les càmeres de seguretat, van comprovar que el cotxe que van utilitzar també havia estat furtat a Gandia, i arran d'ahir van començar les investigacions. Es trobaven en una vivenda en Gandia les persones que han detingut, i una d'elles, un dels homes que han detingut, estava en búsqueda per més delictes similars a Hongria.
1: Això sol passar, que a vegades estos casos pues, que són internacionals.
2: Delinqüents comuns, exactament.
1: Sí. Més coses?
2: Més coses. Comentàvem ahir aquest ultimàtum que donava l'Ajuntament de Gandia a la Generalitat, que respecte al centre d'FP integrat que està previst, que està paralitzat, però està previst que es construïsca al final de venir a passeig. Comentava l'Ajuntament de Gandia que donaven 15 dies, perquè en teoria la Generalitat ja té tota la documentació, i donaven 15 dies per a que se licitarà el projecte. Doncs bé, tenim resposta per part del Partit Popular. Víctor Soler, portaveu del Partit Popular, diu que decepciona aquesta postura del govern municipal, que la Generalitat ja té tota la documentació i el que volen és que el solar complisca totes les condicions.
3: En la Conselleria d'Educació porta 3 anys i mig des que va començar la legislatura esperant que se'ls envie tota la documentació pertinent per a donar viabilitat a un solar que està al costat d'un barranc i que especialment necessita tindre tots els informes d'inundabilitat pertinents, no només perquè sigui una qüestió de seguretat, sinó perquè és una qüestió de legalitat. L'única obligació que té l'Ajuntament de Gandia respecte a aquest projecte és entregar un solar que reunisca totes les condicions de legalitat i d'inundabilitat.
1: Molt bé, més coses, Anna?
2: També tenim una queixa d'aquesta nova associació del veïnat del Grau 1 i 2 que reclamen una neteja dels vials. Escoltem a Pep Grimal, que és el president de l'associació.
4: El problema que tenim és que, igual que en tots els jocs de Gandia, conforme estan les queixes, és que no tenim un servici regular de neteja i, en perdó, la merda se mos menja. Nosaltres ara necessitem un servici que vinguin a granar i que vinguin a canviar les bolses de basura i mos lleven totes les herbes que proliferen per allí. I necessitem una solució ja.
1: Molt bé, doncs ho deixem ahir, Anna, si et sembla. I bueno, anem a publicitat, això sí, tallarem este Hoy por Hoy Gandia a la 1:30 i connectarem amb els nostres companys de la SER.
0: Hoy por Hoy Gandia, con Celia Chulia.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: ¿Qué tal? Obrim la ventana Gandía amb un tema d'empresa i de xusgats. El Tribunal Suprem confirma que l'EJOP no va incorrer en competència deslleial.

0: I anem a un tema d'última hora. Respecte a aquesta agressió a una persona magrebina en tavernes que va ser gravada en vídeo. La Guàrdia Civil ha identificat ja les persones que van participar en els fets. Un treball previ abans de produir-se les detencions. Ho ha indicat la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha demanat que es deixi a la benemèrita que complisca la seva funció i que puga seguir el seu avanç en les investigacions.
1: En momento la Guàrdia Civil tiene identificadas a varias personas. Puedo decirles que la investigación y el trabajo de investigación está yendo bien, sigue su curso y, por supuesto, cuando tenga más información se la podré dar. Vamos a dejar que la Guardia Civil termine de hacer todos los trabajos de investigación, se han tomado distintas manifestaciones y, por lo tanto, vamos a dejar que se termine.
0: I a punt de començar la Fira i Festes de Gandia, un any més, la seguretat quedarà garantida en la posada en marxa d'un dispositiu especial. Un reforç policial que es planteja sobretot per a aquells espais de la ciutat que concentren un major nombre de persones al carrer, amb especial atenció al centre històric, recinte firal, al parc de la festa o bé al parc de l'estació, on va desenvolupar-se, ja saben, la mascletà del dia 5 d'octubre, coincidint amb la festa local en honor a Sant Francesc de Borja. La titular de Seguretat Ciutadana de Gandia, Lídia Morán, ha assenyalat que el dispositiu de seguretat inclou no sols a agents de la policia local, sinó una coordinació amb altres cossos, com ara bé la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, i fins i tot la vigilància privada. Per cert, els accessos amb vehicle als aparcaments municipals, tant del Serpis com del Prado, queden garantits. Escoltem a Lídia Morán.
2: Bueno, ara de cara a estos dies on tindrem el centre històric amb moltíssima activitat i pues, dispositius especials per a garantir la seguretat i la convivència durant estos dies per suposat també tindrem esdeveniments multitudinaris i moltíssimes al carrer i on pues, estarem en algunes zones a peu, passejant per exemple en la zona del centre històric o en el recinte firal i després pues, també lògicament patrullant d'una manera més intensiva per la ciutat i pels voltants de tota aquesta activitat.
0: I l'Ajuntament de Gandia, que ha aprovat la quarta modificació del contracte de serveis urbans que permetrà adaptar els serveis de neteja viària i recollida de residus a les necessitats actuals de la ciutat. El contracte, adjudicat a l'any 2011, requereix una actualització per a donar resposta al creixement de la població, l'ampliació de la superfície urbanitzada i l'increment dels residus generats, així com a les necessitats de neteja i manteniment dels espais públics. Entre les principals millores aprovades, destaca el reforç de la recollida de residus voluminosos, que comptarà de manera permanent amb un PO i un vehicle de caixa oberta. Així mateix es duplicarà la capacitat de serveis d'hidroneteja i s'incorporaran nous mitjans per a actuar sobre voreres, zones de vianants i entorns descontenidors, segons ha explicat la portaveu del PSOE en la Junta de Govern local, Balbina Sendra. L'escoltem.
3: Estem parlant de que el contracte que tenim de serveis urbans és un contracte del 2011, si no m'equivoque, que ja té molts anys i té que anar adaptant-se a tots els canvis que va portant la ciutat. Així que estem parlant, augmenta la superfície urbanitzada, augmenta la quantitat de gent, augmenten els ciutadans i, per suposat, tot això té que adaptar-se.
0: I anem amb qüestions de seguretat. Després de que s'hagin vist per part de veïns d'alguns ports senglars a l'interior de Gandia, la policia local ha donat alguns consells pràctics per evitar problemes. El comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, recorda que és fonamental que la ciutadania comunique la presència d'aquests animals salvatges que mai se'ls dona de menjar per evitar que s'aproximen als nuclis urbans, a més de no intentar tocar-los ni bloquejar el seu camí, atès que pot resultar molt perillós, sobretot si es veuen acorralats o estan en època de cria. Escoltem a Martínez Espasa.
4: Aleshores, és fonamental que es produïsca per part dels veïns que ho veuen una cridada telefònica i, sobretot, les pautes fonamentals de comportament per a intentar evitar que aquesta situació, diguem, vagi empitjorant és no alimentar els animals i, també important, no apropar-se, no intentar tocar-los, fotografiar-los o bloquejar, diguem, el camí que estan seguint.
0: I després que l'Ajuntament de Gandia ha donat sols 15 dies a la Generalitat per a que comence el procés de licitació del nou centre d'FP integrat, Sobre aquest assumpte s'ha pronunciat també el portaveu del Grup Popular en el Consistori, Víctor Soler, que és a més, recordem, diputat autonòmic i secretari primer en les Corts. El Popular qualifica de decebedora la postura del govern local en aquest assumpte, ja que advertís Soler que l'única cosa que vol la Generalitat és que es complisca amb la legalitat vigent i que el solar compte amb les condicions necessàries contra inundabilitat que requereix una infraestructura d'aquest tipus.
5: En la Conselleria d'Educació porta 3 anys i mig des que va començar la legislatura esperant que se'ls envie tota la documentació pertinent per a donar viabilitat a un solar que està al costat d'un barranc i que especialment necessita tindre tots els informes d'inundabilitat pertinents, no només perquè sigui una qüestió de seguretat, sinó perquè és una qüestió de legalitat. L'única obligació que té l'Ajuntament de Gandia respecte a aquest projecte és entregar un solar que reunisca totes les condicions de legalitat i d'inundabilitat.
0: I en l'àmbit comarcal comencen les obres al passeig Almirall Carròs d'Oliva, que permetran una remodelació total d'aquest espai. Fins a este divendres s'està duent a terme la fase preliminar de demolició, per al que s'està emprant una fresadora de grans proporcions, de manera que aquestes actuacions s'executen el més pronte possible amb un nivell de soroll i de generació de pols dins dels paràmetres controlats. D'esta primera fase ja tindrà lloc la preparació del ferm i de la rematada final que es preveu que per abans del Nadal. Es preveu també que durant la realització de les obres es restringisca el trànsit en la zona. No obstant això, es mantindran els accessos a la platja oberts amb una passarel·la pels carrers Senyoriu del Rebollet, Osieri i Sàsser, sempre que l'estat de les obres així ho permeta. I ahir començava la campanya de vacunació enfront del virus respiratori entre la població més vulnerable. La campanya integra la protecció enfront de la grip, el Covid-19 i bronquiolitis. El 5 d'octubre s'ampliarà la vacunació a la resta de la població diana.
6: Radio Gandia. Cadena SER.
7: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Llig.
8: En Quevedos Ópticas no vendemos gafas, afinamos miradas. Porque ver letras pequeñas está bien, pero verlas con estilo, eso es otra cosa.
9: En Quevedos Ópticas te ofrecemos revisión visual gratuita, adaptación experta de lentes progresivas, gafas únicas seleccionadas con criterio, lentes de contacto y asesoramiento personalizado. Descubre nuestras promociones de Fira y Festes Gandía.
8: Porque la visión es un arte. Y no todos son artistas.
9: Ven a conocernos en Avenida Marqués de Campo 8, junto a la Renfe Gandía. Y síguenos en Instagram y Facebook, @quevedosópticas. Te esperamos.
10: Descubre el nuevo MGZS Gasolina, el SUV familiar que lo tiene todo. Diseño renovado, amplio, cómodo y con un equipamiento espectacular desde solo 14.990 euros. Y para que conduzcas con total tranquilidad, 7 años de garantía oficial MG. Un SUV pensado para la ciudad, para viajar y para disfrutar cada kilómetro. Ven a MG Marcos Automoción en Gandía y Sativa. Conócelo y solicita tu prueba de conducción. Nuevo MGZS Gasolina. Tu próxima aventura empieza aquí. Todos queremos estar entre los mejores. En 2026, Skoda ya es la segunda marca más vendida en Europa. En Skoda Jorro Import, descubre nuestra gama de combustión con Fabia, Kamiq, Karoq y Kodiaq y la gama eléctrica con Elroq, Enyaq, Epic y Peak. Celébralo con hasta 9.000 euros de descuento en eléctricos de stock y aprovecha las ayudas del Plan Auto Plus antes de que se acaben. Oferta válida solo hasta fin de existencias. Skoda Jorro Import, frente a Dulcesol. En la Ventana Gandía, la entrevista.
0: Oliva gaudeix ja d'una nova casa de cultura en aquest nom tan emblemàtic per al municipi com és Salvador Cardona Miralles. Volem conèixer la programació que va portar a terme en els propers mesos esta nova casa de cultura i per això què millor que parlar en l'arxiu de cultura d'aquest municipi d'Oliva. Teresa Tur, Teresa, bona vesprada.
11: Bona vesprada, Enrique, què tal?
0: Teresa, estem parlant d'una programació de qualitat i de quantitat, perquè n'hi ha que dotar, evidentment, a un municipi de l'entitat com és Oliva, d'una programació magna, com fins ara no tenia, perquè ja teniu el continent, ara vos faltava el contingut. Exactament, Teresa, quina és la programació que heu previst per als propers mesos?
11: Pues haurem intentat que fos una programació per a totes les edats, per a tots els públics i que tocar tots els palos, per dir-ho d'alguna manera. Vam començar el divendres passat, dia 25, en Joaquim Bosch i Ferran Torrent. Dissabte van tindre la festa Estellers i a partir d'ara ja tenim este divendres a Miguel Ángel Revilla. Després tindrem Neves con Costrina, tindrem també a Ángeles Solanes junt a Juan de Lucas, tindrem a Andrés Neumann, tindrem a Samantha Hudson, és en desembre, sinó que tenim grans noms de tot tipus, i després a més tenim pues, el viatge a Granada que hem organitzat i estem pendents d'organitzar-ne un altre a Madrid. Tenim també gràcies al Ministeri, que la veritat és que les subvencions i també una altra subvenció de la institució de les lletres, obtés també una subvenció que ens permetrà fer un festival que es diu Amb Accent Obert, que està destinat per als alumnes, perquè també creiem important fer arribar la cultura als més menuts. I ahir tindrem a Mario Obrero i a l'historiador i influencer Puto Miquel. També tenim programació gràcies a l'Institut Valencià de Cultura, que també tenim la subvenció de l'IVC. També tindrem pues, actuacions teatrals. Ara en octubre tindrem a Pepa Cases i després tenim també, són teatres familiars, Xeresade i un altre que és Horta, de la companyia Horta. Teatre infantil i familiar, espectacle de dansa i un poc de tot. A part, volem també una vegada tinguem ja, perquè ara també el gran repte és dotar de tot el que necessitem a nivell acústic i visual, pues una vegada ho tinguem també volem obrir amb un cinefòrum, també volem fer en novembre un homenatge al nostre Brines i volem també fer alguna coseta de Vicente Parra. Teníem també preparat ahir un acte de Vicente Parra. I al final pues és conforme tu bé has dit, pues donar-li, ja que hem obert este edifici cultural i pues donar-li al poble d'Oliva pues això, pues tot el que requereix, i la veritat és que pensàvem que la gent estava àvida d'aquest tipus de coses i la resposta que estem tenint és espectacular. La veritat és que sí.
0: Una programació cultural important per a Oliva, que estava àvida, com comentaves, de cultura, però és una programació molt ambiciosa. Estem parlant de que una programació d'aquest calat es treballa i no poc, em refereix, durant molt de temps per a poder tindre una programació d'aquesta qualitat, no?
11: Sí que és veritat que portem molts mesos darrere de l'obertura d'esta Casa de Cultura. Li tinc que donar les gràcies a Àngels Gregori, perquè és veritat que sense ella no hauria sigut possible tot això. I és veritat que s'ha treballat moltíssim, també amb urbanisme, amb la Brigada d'Obres i Serveis, contractació, i per supost la tècnica de cultura, perquè han sigut molts mesos de molta faena i hem estat ahí apretant per a poder obrir i que tot això fora una realitat, i canviant dates i parlant de moltíssima gent i al final pues, la veritat és que és una sort. Pareix que Oliva està un poc de moda i quan li ofereixes a gent tan important, no?, com Ximo Bosch, Miguel Ángel Revilla, Neves con Costrina, el vindre, pareix que ho accepten de bon grat perquè, no sé, algo veuen de que estem manejant un poquet la cultura.
0: Teresa, evidentment el llistó l'heu posat alt, però això implica que ja no el podeu baixar. A partir d'ara tindreu que treballar-ho també molt de cara als propers mesos, ja quan passen aquestes eleccions. No sabem si serà este govern remodelat o un futur govern, però en qualsevol cas tenen una important tasca per davant, i el que estàvem dient, tenen també una important casa de cultura que és necessari dotar-la de contingut, no, Teresa?
11: Efectivament. Estem treballant ja en tot, també en la programació de l'any que ve. Sí que és veritat que tenim ja coses tancades, moltes que estem intentant tancar el més pront possible, i sí, jo penso que independentment del que passe, n'hi haurà una programació més o menys ja preparada per a qui estiga, siga Projecte Oliva o qui tinga la sort d'estar.
0: Teresa, evidentment, parlem de que Oliva no estava acostumada, no?, a tindre una programació cultural en esta quantitat, en esta qualitat. és necessari dinamitzar per a la ciutadania, conega precisament tot això que està treballant-se i que té la possibilitat, sense anar-se'n fora, de tindre a l'abast tot aquest impressionant currículum de gent com Miranja Revilla, etcètera, etcètera, que ha citat.
11: Jo penso que sí, era imprescindible. Crec que Oliva sempre ha destacat per tindre un nivell cultural important. Crec que sempre hem sigut un poc epicentre cultural i durant aquests últims anys, pues, a lo millor, pues, bueno, n'hi ha altres prioritats o n'hi ha altres coses, o el no tindre el propi centre cultural pues, ha influït que a lo millor baixara un peliu. I pensàvem que la manera més bona de tornar a acostar a la gent i bueno, també vas un poc en por, perquè no saps la resposta, evidentment, que van a tindre, però bueno, estem en tots els actes que hem fet, la veritat és que estem plenant. Necessitaríem, a lo millor, inclús... que el centre fora més gran per a la capacitat de la gent i pense que la gent està molt feliç, la resposta de la gent és molt, molt bona i estan tots feliços perquè sí que és veritat que ara el dones compte de que era com una necessitat, com que la gent necessita un altre tipus d'oci, un altre tipus d'alternatives i està agradant-nos moltíssim perquè també estem creant això, un espai de diàleg on es parla de tot, on s'abracen les diferents visions i els diferents punts de mira, on es puga parlar de tot. I crec que la gent està agradant-li també moltíssim per això, perquè tots tenen veu, tots tenen paraula i això hi ha per a tots.
0: Teresa, evidentment estem parlant de molts actes. Si els sembla, m'agradaria centrar-me en un que l'has nombrat. Han fet un xicotet tas de cada un d'ells, no? Però centrar-me en un per la simbologia que té, per al municipi, com és aquest acte homenatge, no? Al poeta nostre més internacional d'Oliva, com és Francisco Brines. Què va fer-se exactament, Teresa? I sobretot relacionat amb un altre grandíssim poeta que també està molt de moda en l'actualitat, com és Federico García Lorca.
11: Sí, correcte. El 10 de novembre, pues, la veritat és que vindran alguns dels poetes i especialistes d'universitats estrangeres més importants que hi ha sobre l'obra del poeta, sobre Brines, en este cas. I farem un acte molt complet en el que hi haurà també una intervenció musical d'Elies Moncholí, que és un artista que acaba de tindre una gran repercussió perquè està fent també treballant molt sobre Cavafis, que és un gran poeta que Brines admirava moltíssim. I al respecte del que és Lorca, pues això, viatge a Granades per Lorca, el que farem pues, serà portar al cineasta Manuel Menchón, que just el mateix dia que van presentar la programació, ell estava presentant en el Festival de Donosti La Voz Quebrada, que és un documental sobre Lorca, sobre les últimes imatges inèdites en moviment o gravacions del poeta i el portem també a Oliva per a que ens porte, si pot, el documental i, si no, que ens parle un poc de tot el que ell coneix sobre Lorca, perquè també pensem que és un indispensable en la poesia i és un dels grans i també necessitàvem fer-li un xicotet homenatge des d'ací. Ja va començar tot quan van portar a Laura García Lorca en la temporada anterior i després pues, hem vist que la gent continua recordant-se de Lorca i continua volent-lo molt i per això el viatge a Granada i ara portar a Manuel Menchón.
0: Indispensable. En qualsevol cas, Teresa, acudir a Oliva qui gaudisga d'aquest tipus de presentacions d'alternatives culturals tan importants com estan posant-se en marxa en Oliva. Enhorabona per aquesta àmplia programació i a seguir en ese gran nivell. Teresa, gràcies per tot.
11: Moltíssimes gràcies a tu, Enrique.

I acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. Demà dimecres tindrem cels nuvolosos a primeres i últimes hores, mentre que en la part central de la jornada tan sols podrem veure núvols en altura. Les temperatures màximes van situar-se de nou en els 27 graus. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà, com sempre, a partir de les 7:20, amb el matinal a carrer de la nostra companya Ana Llopis i sempre actualitzats, si ho desitgen, en la nostra web radiogandia.net. Gràcies, com sempre, per estar ahí. Continuarà el calor de la ràdio, el calor, com no, de la SER. Adeu.